0: Bona vesprada. En les Corts està en marxa el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians triaren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç, que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada, a les 6 i mitja, a València, també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'Àrea Metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, a l'Hospital de la Ribera, concentració este matí convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: pues que enganchó totalmente a toda la afición de España, que de toda Europa también es que hablaba de Boris jugar a España, eso ahora es cuando acaba en un partido contra España, contra Aris Eudiwen, que el día Gordon, el día Bellingham, que bueno, es que son mejores que nosotros, es que fan más que nosotros.
1: Sin embargo, Cuco, el partido va a estar complicado porque en el 2-1 tingueren un penalti, sí. Y al palo se verá complicar un 3-1.
0: Va a haber ahí un cuarto de 20 minutos que Inglaterra se...
1: Inglaterra va a jugar molt bé en una fase del partido. Lo que pasa es que cuando la selección española se fica per davant, técnicamente es el mejor equipo del mundo.
0: Sí, sí, sí.
1: Controlar la pilota en la selección española en el resultado a favor, comencen a tocar lo que tú vulguis, el central, lateral, ses mitjos. És una per això han quedat campions del món i tenen un banquillo extraordinari perquè trauen el que trauen.
0: Ahí està el tema, que De la Fuente fa dos canvis que fa sempre la segon part i l'equip torna a reviure una altra vegada i xuga millor encara.
1: Torna a xugar perquè el nivell tècnicament és meravellós el que té Espanya.
0: Sí.
2: Quan va fer els canvis, Espanya estava jugant millor a Inglaterra i va ser fer els canvis i tornar altra volta a agarrar el bou per esclar.
0: Sí, senyor. Bueno, pues el proper dimarts una nova ocasió per a poder disfrutar una altra vegada de la selecció espanyola, ja que jugarà en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, no en la Cartuja, en el Sánchez Pizjuán, el camp del Sevilla, contra Croàcia.
2: L'equip de Modric.
0: Sí, senyor, perquè Modric, per cert, marca un gol també l'altre dia, guanyaren 2-0 i Modric marca un gol.
1: Este xaval no s'ha acabat mai, eh? Sempre està ahí donant la talla.
2: 40 anys que té.
1: Un gran xur de futbol.
0: Bueno, el que sí que està un poquet despagat és Cristiano Ronaldo, perquè Noruega-Portugal 1-2 guanya Portugal, però Cristiano Ronaldo del banquet no va eixir en tot el partit.
1: Jo crec que està ja, això està concertat i està parlat.
0: Sí. Bueno, jo no sé si està parlat, lo que sí que...
2: Jo sé que el que diu Leo, perquè...
0: Ha llegit Pascual una declaració avui de Ronaldo, avui, que diu... Sí, avui. Que diu, bueno... Así tiene una cosa que está clara, y es que si yo ya no servís para estar a la selección, pues me lo diuen, y yo agarro las botes y la maleta y me vaig. Pero que me tenga que decir algo, o el presidente o el seleccionador, si me diu que ya no val, pues ya no val, que yo tan conforme me vaig y ya está.
2: El seleccionador estaba en Arabia Saudí en el equipo de Ronaldo, ha tenido 3 años en Arabia Saudí.
0: Bueno, pero ya estamos hablando del partido contra Noruega, que no lo va a traer.
2: A los viernes
0: de no, y estaba la banda calentada la segunda part y no lo va.
1: Jo pense que està concertat i està ja d'acord el diumenge que ve o el dimarts que ve que van a jugar altra vegada. Jo pense que jugarà.
2: Jo vaig sentir, jo vaig veure el partit de la transmissió.
0: Ell també el vaig veure.
2: I va dir el que narrava, diu, el Ronaldo, si no és precís, no eixirà.
1: Bueno, però el va ficar a calentar.
2: Això
0: era una opinió del que radiava.
2: Sí.
0: Això sempre són opinions del que radia. De que si diuen que si toca... Això sempre són opinions.
1: Muy bien.
0: Bueno, i deixant a Portugal i a Noruega... I... Lo que dije, el dimarts, España a les 9 menos quart, en el Sánchez Pizjuán de Sevilla contra Croàcia. I, clar, és natural, no hi ha lliga de primera divisió, sí que n'hi ha de segona divisió, y también hay Copa del Rey a un equipo de así de prop de nosotros, concretamente de Tavernes de la Valldigna, pues está disputando la primera fase de la Copa del Rey, Leo.
1: Bueno, va a ser un equipo que va a jugar en Mazarena,
0: Pablo Granada.
1: Un equipo de Granada. Sí. Y on anava el Tavernes en molts tocats, en molta y tirama el entrenador de la gent jove. Bueno, y donar un resultat tremendo. Ya el dia de l'Alzira, que tu vareu veure el partit,
0: sí.
1: Varen eixir la gent jove i li donar més alegria a l'equipo. Bueno, y ahí entraren Luisé, que en cas juvenil, el Morenet, el porter Javi, Marc Gómez i Vicent Chover. 5 tios juvenils?
0: 5?
1: Bueno, 5 no, 2 juvenils encara.
0: I els altres ja passen
1: ja del primer any. Que varen estar fenomenal i varen aguantar el partit del ritme i són xiquets que han destacat molt. Hi ha un ambient molt bo perquè el diumenge se juga el partit de volta.
0: Sí.
1: I és a les 6 de l'esprà en el municipal d'Esport de Tavernes on se pensa que hi haurà un bon ambient i una bona espera de futbol.
0: Ai, ojalà, continuï avant en esta ronda de la Copa del Rei i mos puga oferir
1: perquè
0: un altre,
1: si passa
0: un altre partit més.
1: Este resultat ja entra un equip de primera divisió.
0: Escolta, tu dius que n'hi ha partit de volta? En aquestes eliminatòries primeres no n'hi ha volta. És un partit.
1: Ara sí, ara hi ha un partit de volta, se juga allà, i ara se juga el diumenge...

0: en tabernas.
1: Porque esa es la previa, pero después es un partido.
0: El resultado de UOU allá, que mandí que es un equipazo, que va, tindre ocasions, però el resultat és molt enganyós.
1: Bueno, a veure, senyor Volta.
2: Bueno, pues estarem pendents de tot lo que
1: Pascual, ocorre. I ese Castelló què fa?
2: El Castelló jugarà esta nit a les 8 i mitja.
1: A les 8 i mitja.
2: I ho farà davant del Leganés de Morata, d'Álvaro Morata.
1: I de Carvajal.
2: I Carvajal, els dos ex... que és a Carvajal li ha costat trobar equip, eh?
1: Sí.
2: I el Dense que no guanya. El Burgos li va guanyar 1-0 el Dense, això en primera divisió.
1: En segon.
2: Això és en segona divisió.
0: Entrenador nou.
2: I en la primera ref, el Villarreal de David Alberta li guanyava l'Atlètic Madrileño 1-3.
1: Sí, senyor, a Fernando Torres.
2: El Àguiles 0, Hèrcules 1, això en la primera ref, i en la segona, Oriola 1, Club Deportiu Castelló B 4, La Nucía 2, Mallorca 0, Poblense 1, València Mestalla 0, Alcoyano 2, Mineira 0, Yeclano 1, Elx Lícita 0, i Lorca 1, Castellonense 0. El Castellonense, la primera derrota de la temporada.
1: Sí, portava 3 jugadors, 3 guanyats, en la quarta ha caigut. I no puc continuar aquesta ratxa de Victe.
0: Bueno, està en una categoria molt superior.
1: Home, claro, està en una categoria superior i ahí ja n'hi ha igualtat sempre en els equipos. I el nivell un poc més alt.
0: Que està tocant techo, però techo.
1: Bueno, lo que sí que hay que comentar ya, ¿no? En Miguel Ángel com va vindre, que el camp del Castellonense, que sempre s'havia dit el camp de l'Ermita... Se diu ja Camp Eliseo Pla, el nom del pare...
2: El pare de
0: Miguel Ángel. L'han canviat ja?
1: Sí. Se diu Eliseo Pla...
0: Molt bé.
2: En esta vida...
0: Jo crec que tant l'actual president i el pare lo que han fet ha sigut pegar-li una volta a l'equip del Castellonense, que era impensable, que un equip que estava jugant primer regional preferent i ara l'han llançat allà dalt en un nivell de jugadors de futbol extraordinari, això era impensable.
2: Tot el que ha fet Vicent per al futbol d'aquestes persones no va fer ningú, ni ho faran tampoc.
1: Sí, primer ho feia el pare i se pensaven que quan el pare se cansava, se deixava, anava, però no, Miguel Ángel.
2: Miguel Ángel és que he volgut...
1: Ho ha agarrat en tanta gana més.
2: Se'n va anar mon pare, però si estic jo per portar això cap endavant.
0: Això és molt bonic, que son pare tindrà aquest record que... El seu fill ha tirat del rem a travegar i ha llançat l'equip molt amunt, perquè no és tercera divisió, és ja una categoria més.
2: Sí. I en futbol sala, del Pinatar 6, Family Cats 4.
1: Efectivament.
2: En esta segona jornada, primera derrota del conjunt del Sireny.
1: Sí, senyor.
2: I ja en Lliga Nacional Juvenils, Villarreal ve 1. Levante 0, Alcira 0, Torrent 2, Rumbo 0, Alboraia 2, Hèrcules 1, València 4. I ja en la Lliga de Primera Divisió de Fèmines, València 1, Tenerife 2, un València que porta 5 jornades i no ha guanyat cap partit. I el Levante Badalona també va perdre. Levante Badalona 0, Granada 1. Ja anem... Ja...
1: Però el Levante Badalona no és el Levante de València, eh?
2: No.
1: I si és de Badalona.
2: Si és de Badalona.
1: Provincia de Barcelona. No és el Levante de
2: Badalona. El Levante està en segona divisió. Bueno, si voleu ja comencem ja en la Lliga Comunitat, el Tavernes que ho feia molt bé en la Copa del Rei, però que perdia a casa davant del camp en la Lliga Regular.
0: Sí, el partit s'adelantà el dimecres
1: i
0: el Calmos pega un bany.
2: Sí?
0: Sí, jugar millor que nosaltres i el més que guanyar.
1: Doncs ja està, dos dits.
2: Doncs ara hi ha que esperar el partit de volta a la Copa del Rei.
0: El futbol és així, si te peguen un bany ja que dir-ho.
2: El que està ara en plena forma és l'Alberic, que guanyaven el Moradí. El Moradí 1, Alberic 3.
1: Correcte.
2: Bon resultat.
1: L'Alberic és de... Quan d'ells, segon ara la classificació?
2: Segon classificat, eh?
3: Como que tiene un presidente virtual, pues igual la cosa...
0: Lo que va davant, va davant.
2: El dia que vull ver que faig senyals de fum, parlarem amb ell. Bueno, pues siguiente, el Redovan 1, Benigànim 0,

0: sorpresa en los brigadines. El Xavi un Tader 0, el Gandía Club de Fútbol, próximo rival de la Unión Esportiva, proper dumenge resiste a la vesprada en el Súñer Pico. 5, Gandía 5, Santa Pola 1. Bueno, pues rebrà l'Àlgida a un equip golejador. El Rayo hi vence 1, Benidorm 2, el Benidorm tampoc que no alça el peu de l'accelerador, i independent de Alacant 1, Alcira 1. ¿Qué pueden parar de este encuentro, Vicent?
1: Bueno, pues...
2: Puntuar fuera siempre es importante.
1: Puntejar en casa del independent de Alacant, Pascual, és un punt bo, és un punt bo.
2: Sí.
1: Porta 4 jornades, no ha perdut encara ningú partit la UDE, 3 guanyats i està empatat, i se manté dalt, té 10 punts.
2: Sí.
1: O sigui que davant, només està que el Benidorm, que és 4 xuats, és 4 guanyats, i l'Alberic té 10 punts, igual que la UDE Alcira.
2: Els equipos que volen la mentalitat d'ells estar dalt en jugar promocions, fora de casa diuen, és que ha empatat a soles, és que un empat a vegades fora de casa és molt bo, perquè els partits contra el líder sempre són complicats. Que tu no vulguis, va l'Alcira, que ha sigut una història del futbol, i volen guanyar-li tots els xurs, van més que ningú, i hi ha un ambient desfavorable per l'equip que va.
0: Això passa en totes les categories, Leo.
2: Les categories que tu agarres a un equip històric com és un Alcira, que ara està passejant-se per la regional, i diu, bueno, este equip que ha sigut segon divisió, i té un camp preciós, té un camp de primera divisió, un terreno de xau natural, un pàrquing per aparcar, ho té tot.
1: Sí.
2: Bueno, i és complicat.
1: Mira, el futbol és així, no?
2: Un empat, bon empat.
0: I per acabar el repàs en aquesta categoria de la Lliga Comunitat, direm que Nobel d'Unió 0, Olímpic de Sètiva 1.
2: Un altre històric que també està intentant avorrir, però ara fica Cucarella, tenim el Gandia, tenim l'Olimpí d'Ixativa, tenim l'Alcira,
1: el Benidorm. Pues,
2: Benidorm, ahir n'hi ha equipos que han estat en segon divisió quasi tots.
1: Sí, sí.
2: Quasi tots, ara per la història, per lo que siga, per
1: l'ambient. Perquè el futbol
2: és canviant.
1: És canviant, i el futbol, des de que ja s'ha inventat ja tota classe de futbol a la televisió, pues els camps, els equips dels pobles han perdut molta massa d'aficionats, tots en general.
2: Sí, sí, i els grans empresaris també han desaparegut un poquetet per apoyar aquests equips.
1: També,
2: perquè l'època d'hora del senyor Súñer, l'Alcira era, volava, però...
1: El senyor Súñer
2: volava, però
1: i de molts altres esponsos en altres equips també.
2: El tio Sos en l'Alchemesí,
1: claro.
2: Vicent Sos, molta gent bona.
0: Molta gent.
1: Ortiz, en Dénia.
2: Sí, senyor.
1: I si el futbol està així, doncs està així, Pasqual.
0: Hi ha molta demanda de futbol. Bé, ens anem a la primera federació de futbol de la Ciutat Valenciana, Alchemesí, Club de Futbol 3, Catarroja 2.
2: Catarroja al Gemesí. En la categoria, mira, el que ha dit Pasqual. Sí? M'he rit d'això. De veure aquest Catarroja també allà del Lleix al Gemesí. Que...
0: Va estar un any que l'únic partit que va perdre va ser que li vas guanyar tu al Catarroja.
2: Va guanyar nosaltres el Catarroja, que me convidaren a mi, me van regalar per guanyar-li. Li van guanyar. No em va perdre cap només que contra nosaltres i en el camp d'ell.
3: Però que te regalaron una fideuà o algo?
2: No, me regalaron una camiseta i me convidaren a dinar.
3: Això digo, una fideuà.
0: Deixa-lo estar, Luis, que està tota la setmana de dinars i de sopars. Deixa-lo
1: estar. Sí, per cert, com que el dinar i gent els col·legues del GMSI.
2: Sí, una meravella.
0: Acabaren a les 10 de la nit.
2: Una meravella. Vam anar els xuous, bueno, quasi una pandilla clompeta, a celebrar, pues, ixa sense tercera divisió. I va estar molt bé perquè hi va veure el Xix i el Pastor, a tota la gent, Traver, Vargas, tots.
1: I en Palmar, perdona, en Palmar, bueno, els bous també i tot.
2: Els bous, i jo desaparegui un poquetet, però ells també anaren als bous també. Sí. Però ja van estar, es començaren a les 12 i acabaren, jo desaparegui d'ahir a les 5 i mitja, perquè tenia una altra cita en el Bufera.
1: Per cert, Luis, el dissabte estaves tu també al GMC, en els bous?
3: No estuve, el sábado no estuve.
1: Perquè jo passi per allí a les 3 i n'hi ha un bullir de gent i el que és el parque Ixer, les caetes a tope.
3: Pues eso es todos los días, eso es todos los días.
1: Estàs fent paella, estàs fent de tot allí.
2: Jo no he vist més gent el dissabte en el Gemesí a les 2, 3, 4 de la...
1: A les 3 que passi...
2: Estava que jo dic, així han vingut tots els del poble, tots els de tots els pobles allí. I n'hi havia d'Alcira, de Carcaixer, de Cullera, de tots.
0: Bueno, seguim. Jo et dirà, ja tinc fam jo de parlar dinars i de sopar. L'Alcúdia que perdia en casa davant del Moixent. L'Alcúdia 0, Moixent 2.
2: Moixent 2.

0: Merchant, perdona.
1: Merchant.
0: Ah, vale.
1: El Contestano 2, Racing del Gemensí 1, Societat de Promesa Sueca 2, Llosa 1, Oliva 3, Enguera 1, La Vall dels Alcalans 2, Muro 0, Carcaixent 6, o Club Deportiu Ontinyent 0.
0: Carcaixent 4.
1: Eh?
0: 4, yo creo que son 4.
1: ¿Eh? Yo tengo 6, ¿eh?
0: Bueno, pues.
1: Yo voy a agarrar de la federación.
2: Saquemos la media, lo dejamos en 5, ya está. No,
1: es que yo voy a agarrar de la federación. Si no.
0: Vicent Cucarella también voy a agarrar de la federación. Vale. Sort de la federación, primera, tal.
2: Bueno, pues nada.
0: Que sean 4 o un tenían 0.
2: Da igual, 4 que 6.
1: Yo tenía 6, pero.
0: Davant. 4-0.
1: Pues seguimos davant.
0: Yo, para que no se confundís al personal, Pascual, no por res. Claro.
3: Y no te enfades tú.
1: Yo, madre de los señores. Todo lo que me engañara fuera un resultado.
2: A estas alturas.
1: Y la Fonda en Carros 2, Ollería 0. ¿Algú te quedó algo de eso?
0: No, pues que la Ollería, pues ya no van tan de vidrio con Fernández, ¿no?
1: I a la segona federació, grup 5 i 6, el més destacat, el Carlet 2, Xella 5, Tous 0, Picanya 3, Canal 5, El Xinet 0, Societat Deportiva Sueca, qui ho veu aquest equip en segona regional?
3: Sí, ahir has nomenat el Canal i el Xinet, i el Sueca, mira. Sí.
0: Canal 5, El Xinet 0.
1: Sí. I el Sueca, un Tavernes B, 1.
2: Vamos, que no ganó ni un equipo de la Ribera.
1: Benifaió 0, Cullera 3, Cullera 4.
3: A ver, en el Chemesito, Chemesbol. Sí, sí.
1: ¿Ho has sentit, Leo? Benifaió 0, Cullera 4.
3: Sí, bueno.
1: De Cullera.
3: Benifaió ni a mal ambient ara.
0: Benifaió.
2: Ah, entonces el Cullera ganó, ¿eh?
0: No, perdón, ese es el Benifaió. Y después está el
1: partit... Benifaió 2 i Mat 0.
0: El partit rival, Benifaió
3: i Mat 2-0.
1: Això és la rivalitat.
0: Sí,
1: i per acabar en aquesta segona federació, direm que també havia rivalitat en la Safor. Real de Gandia 1, Portuario 6. Això sí. Bueno, i anem a la tercera. En la tercera federació tenim el Polinyà 1, el Gira B 5... Picassent 0, Senyera 4, Silla 7, Pobla Llarga 0, Alberic B 1, Sollana 5, Ciutat de Paiporta 2, Unió Esportiva d'Alcúdia B 3, Anna 4, Montaverner 1, la Canal de Navarrés 3, Vallada 1 i Ràfic de Manuel 1, Càrcer 2. Això el que respecta al futbol de regional.
0: Efectivament, Pasqual.
1: I anem tirant avant i en fèmines. Tenim el Levante 3, l'Alcúdia 1, en Lliga Autonòmica, i València Fèmines 4, Paterna 1, Villarreal 3, la Eliana 2. Futbol femení, i tanquem el tema de resultats. Parleu ara del que vulgueu.
0: No, anem a averiguar, Pasqual, el futbol femení, que tu dius, que el Castellonense ja no és per ahir.
1: No.
0: Però la U del Gira torna a tindre equip senyor en futbol femení.
1: Sí.
0: I jugadores que estan en el Castellonense estan assignats al Gira.
1: Estan en primera, estan jugant on
3: jugat. I en l'Alberic també estan. Moltes han anat a l'Alberic.
1: I l'Alcúdia està, que també ha agarrat algú, l'Alcúdia està en autonòmica.
0: Sí.
1: L'Alcúdia. I la Gira ja té sèniors, que estan en primera regional, d'autonòmica, és primera regional. Primera regional, autonòmica i tercera divisió. Sí. Però esta jornada no han jugat. Jo també, la setmana passada, vaig dir els resultats. Està també l'Alberic en aquesta mateixa categoria. I l'Alberic Anitín està també en aquesta categoria.
0: Sí.
1: I aquesta categoria en aquesta setmana no hi ha hagut resultats, que és el que diu la federació. És en octubre quan jugaran.
0: Pues mira, vaig a donar jo ara resultats de infantils de primer any, primer partit de lliga que comença este cap de setmana passat.
3: Però ha hecho un cuquete,
0: no començar bé, mira, ho deia el 0-0 on tenien tu. Primer partit de Lliga.
3: No, bueno, passa res.
0: Va ser un partit molt disputat, que ahí estava clar que el que marcava un gol i se guanyava el partit. Perquè va ser un partit d'ahir de vuelta. Alcoyano 2, Benifaió 1, Carcaixent 0, Musafes 1, l'Alcúdia 0, Ciutat del Cira 2. Heu dit perquè són tots els equipos de per ací.
3: Claro.

0: Claro, claro. Ciutat Xàtiva 5, el xinès 0, Contestant 7, Benigànim 4, Carlet 1, Olímpic de Xàtiva 2 i Castelló de la Ribera 4, Torrent 1. Això ha sigut la primera jornada en la primera infantil, que són, doncs, pues, infantils ja de segon any.
1: Molt bé, aquest del Junyent de l'Argira també, que va perdre en casa davant del Torrent.
0: Del Torrent, sí.
1: Crec que sol és
2: un
1: partit sol és avallant.
2: El que hi ha que fer és formar els xavalets, ficar-los tots, que ja és que molts canvis, que juguen tots els xiquets, que no se quede un xiquet ahí tirat.
0: No, ells se procura repartir els minuts, xos, perquè tots els pares paguen. Y con todos es paguen.
3: Ahí voy a parar
2: lo
3: yo.
2: Que paguen es que chuen todos,
3: ¿eh? El tema de los padres.
0: Claro.
3: ¿Hasta dónde se meten los padres en este tipo de...?
0: Sí, sí, pero yo creo que muy menos que fa 3 o 4 años.
3: Sí, porque antaño era...
0: Muy menos que fa 3 o 4 años, porque yo ya fa temps que en las provincias que escribía tal, el tema era decir, no escric ni una línea ya de fútbol base de chiquets, perquè jo tenia, sí, un rosari de pares rares de mi, sí, i de tot, que si no escrius del meu fill, que, però escolta, que estic escrivint en un diari que no és la lulla de la parròquia. I vaig tindre que deixar, però avui se veu ja més educació, segons si que poqueta a poqueta ha anat el cervell acomodant-se a que n'hi ha que ser un poc més educats.
2: És que antes anaves a un camp de futbol i son pare li dia al xiquet a qui li tenia que passar, sí, quan tenia, sí, que tirar,
0: sí,
2: a gol,
0: sí.
2: I això és una vergonya, això és una vergonya.
0: Encara n'hi ha algú que fa més d'entrenador, sí, sí, que l'entrenador, sí, que va pegar-li, sí, voltes al camp de futbol, tenen el xoc, diguent allí el xiquet a este,
3: corre más que los jugadores,
2: sí, de banda, el xaval, son pare també canvia de banda,
1: sí. No sol els pares, les mares també, eh?
3: Ei, també
0: són pitjors,
3: sí, sí, sí.
0: Són pitjors.
3: También las madres.
1: Yo te puedo decir, por experiencia, yo tenía un net que jugaba en el Gandía. Y vaig a acabar por decir, no vinc, y no vaig a anar. Porque yo anaba a decir, les tíos, esclavant.
0: Es que como entenen menos de futbol,
1: y no me dien a l'armi lo que no está escrit.
0: Pues exacte, pues de qualsevol cosa, chillen, parlen. Bueno, senyora, ya que entendré que...
2: Els clubs estan machacant això i estan ficant cartes,
0: sí, sí,
2: per,
0: sí,
2: ahí.
0: I cartes.
2: Ajuden, no,
0: sí,
2: no griten, ajuden... I poquet a poquet va canviant, eh?
0: Sí.
2: Poquet a poquet de lo de fa...
0: És que és precís que canviara, és precís que canviara.
2: 5 o 6 anys a lo d'ara ha canviat molt.
1: En les instal·lacions de València, no sé, no ho veuràs, perquè en seguida...
2: Està prohibit, també, això.
1: El dia següent no ha de ser entrar.
2: Estem parlant de futbol més regional, eh?
0: Tu te'n vas més... I n'hi ha xiquet que ha acabat, estiguent en una cantera bona, acaba de jugar allí per culpa del pare.
1: Sí, sí.
0: Perquè han agarrat el pare, entre tu i el teu fill... Fora,
2: no, no.
0: Sí. Per culpa del pare.
2: A son pare, per exemple, n'hi ha inclús que quan es fa altera un poquetet li llame l'atenció i me pareix molt bé. I és una falta de respecte perquè el xaval el desfan totalment.
1: Jo contaré una anècdota que vaig presenciar en Sueca, en el camp d'infantil. Jova, la Societat Deportiva Sueca Cadets i el Gandia. En el Gandia entrenava el meu fill, vaig anar a veure el partit, però jo mai aguanto el cap, jo sempre a la retaguardia. Hi havia un pare d'un xiquet que li dia totes les perreries a l'àrbit. I una de les vegades, quan el xiquet estava sentint, es va arribar a la grada i li va dir a son pare, si no calles, me n'aniré del cap i me n'aniré a la dutxa. Conforme t'ho dic, eh?
0: Yeah.
1: El xiquet li va dir al pare que si no
0: muy
1: callava
0: bien
1: la boca, se n'anava.
0: Muy bien.
1: I pues no venia bé.
3: Pues muy bien dicho.
1: Estava Gerardo Cosamón, que ho pot crucificar.
0: Bueno, ara que n'hi ha tant de lío i tant de favorito i tal, pel Baló d'Or, què creieu vosaltres que deu de guanyar el Baló d'Or? Perquè això ja...
1: Fabián.
2: Jo, per mi, Rodrigo.
0: Per mi, la menja mal.
1: Pues no.
0: Pues ja veurem. Fabián, Rodri,
1: jo, per mi, ha sigut a guanyar la Champions, ha jugat el Mundial, Vicent.
2: I Rodri que ha guanyat.
1: I Rodri que ha guanyat què?
2: Campió del món. Sí. En el seu equip ha quedat també.
1: En el seu equip no ha fet aquesta mitja temporada. En el seu equip ha quedat
0: campió de Lliga, perdona.
1: Eh? Com?
0: Queda segon, l'Arsenal primer, el City segon.
1: Segon de segon, ha guanyat el Mundial. I, sin embargo, Fabián ha guanyat la Lliga en París, sí, i ha guanyat la Champions i ha jugat al Mundial. És el que més de jugadors que ha, el que més títols ha guanyat.
0: No vol dir que sigui el millor.
2: La Lliga...
0: Perquè així n'hi ha molts jugadors que guanyen molts de títols,
2: Lliga,
0: però que no són els millors.
2: No és la Lliga inglesa ni la Lliga espanyola.
1: La Lliga espanyola són dos o tres equips.
2: La Lliga francesa són dos equips o tres més.
1: I així quants n'hi ha?
2: Bueno, así está el que menos te lo esperes, te vas a jugar contra el Alavés o vas a jugar sí. y el

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada tenim mitja horeta de ràdio per davant per a parlar de moltes cosetes. Farem de seguida un repàs a l'actualitat informativa, si és que s'incorporen ara. Els fiquem al corrent del que és notícia avui a la comunitat. I avui és dilluns també de Onda Trending. Saludem ja a Mira Fernández. Què tal, Mira? Bona vesprada.
2: Hola, xicas, com estàs?
1: Molt bé, Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companyes.
1: Avui tenim un Onda Trending de molt de cinema, no? Anem a
2: de pelos.
1: De molt de cinema en l'Onda Trending d'avui. Perquè sí, tu has anat al cinema i vols comentar algunes coses. Sense fer molts spoilers ni...
2: No, però bueno, comentando siempre lo que ya se está viendo en redes. A ver, yo he tenido un fin de muy charca, que también lo contaremos, porque claro, ir a ver La Bola Negra en su estreno, pues es yo charca. Más charca no he podido ser este fin de semana. Y fotito, en el cine, obvio. Pero bueno, sí, hablaremos un poco también de las sensaciones y de, oye, la enhorabuena.
1: Lo que has estado viendo por redes y sí, sí.
2: Y sí, sí, claro.
1: Bé, pues de seguida parlem d'això, però primer, com els dèiem, anem a ficar-los al corrent del que és actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Però on comencem? Què comentem?
4: Doncs ens hem fet ressò avui primer d'un cas a Benidorm. Han detès a tres homes d'entre 30 i 45 anys per la presumpta implicació en l'assassinat d'una dona i el posterior trasllat després del seu cos. Està investigant l'assassinat com un possible cas de violència masclista i el principal detingut és la parella sentimental de la víctima, que està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Sembla que els altres dos detinguts van col·laborar per a traslladar el cos de la dona fins a una zona de camp entre Benidorm i Finestrat. La víctima té uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació, com és lògic, continua oberta i els detinguts passaran a disposició judicial. S'espera que aquestes pròximes hores, com sempre recordem, aquest telèfon, el 077, ajuda a les víctimes de violència masclista. I avui també molt pendents de les Corts, perquè s'està celebrant el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i també l'últim de la legislatura. Ha durat vora 2 hores, ha començat pocs minuts després de les 12 i ha acabat pocs minuts després de les 2. Més breu ha sigut que el seu antecessor, Carlos Mazón, que va estar poc més de 5 hores, recordem, fa ara un any. I vaja, el que ha fet Pérez Llorca és desgranar d'alguna manera un degoteig d'anuncis, un pla de futur, ha dit ella, amb 55 iniciatives, 55 anuncis pel que fa a diverses matèries, pel que fa a la vivenda, per exemple, ha anunciat una nova convocatòria d'ajudes al lloguer per valor de 60 milions d'euros, també l'ampliació fins als 50 anys per accedir als avals de l'Institut Valencià de Finances per a la compra d'una vivenda, i ha fet també un resum de tot el que ha aprovat durant aquests 10 mesos de govern del seu Consell, i també pel que fa a l'educació ha avançat la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o també una llei de ciència.
5: El meu Consell té un full de ruta i determinació de dur-lo a terme. Volem que les famílies tinguin més oportunitats, que siga més fàcil accedir a la vivenda, que les empreses puguin créixer i crear ocupació, que els serveis públics responguin millor i que cada poble, cada ciutat i cada província puga mirar al futur amb confiança. No prometem que tots els problemes desapareixeran de la nit al dia,

0: de si le agrada a Mel, le agrada a Mel.
1: Simplemente que disfrute del cine.
2: Sí, exacto.
0: El cine español, exacto.
2: Oye, que el cine español es muy bueno, oye.
0: Y despedí, mamira, amb la nieve de Guitarrica de la Fuente.
2: Vamos a llorar.
0: De la banda sonora es muy potente, es sí. muy sobrecollidora, podríem dir.
2: Es que él es ideal.
0: Ya no tenim res més a dir.
2: No, vamos a dejarla para los espectadores.
0: Exacte, es queden ara... Pues escoltant altres coses, així en Onda Cero, notícies i després, por fin, amb molta més informació. Gràcies, Amira,
2: per
0: aquest repàs. Anirem al cinema, Vorela. Tu ja l'has vist una vegada.
2: Avisadme si queréis que vaya.
0: Anirem de primeres. Gràcies, Andrea.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també a vostès per haver estat ahí. Continuen ara, com dèiem, en Onda Cero. Bona vesprada.

0: de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec en substitució de Mazón fa ja 10 mesos i en el seu ha dit per Diorca pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis que repassem amb Núria Moreno.
1: Pel que fa a la sanitat, amb el pla Avancem Salut, ha avançat 2.459 milions per a, entre altres, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre 2026 i 2028 en les tres províncies. En educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua. I pel que fa a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre. I pel que fa a la vivenda...
2: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
1: Quant als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon d'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
2: Serà important la creació d'un fons especial de 200 milions d'euros per a llevar a cabo les obres i sistemes que reduzcan el riesgo d'inundacions i mejoren el ciclo integral de l'aigua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
1: S'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i de la cultura. La Generalitat declararà 2028 com a any Blasco Ibáñez. Pérez Llorca aprofita també per a fer balanç de la seva gestió.
2: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
1: Assenyala que és un projecte per als pròxims anys, mentre segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de 2027.
0: Un debat de política general el d'enguany, molt en clau electoral, efectivament, per la proximitat de les eleccions autonòmiques que, recordem, seran l'any que ve. El Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes. Han presentat un seguit de propostes autorreivindicant-se com a alternativa de govern davant un PP que ells, els socialistes, donen per acabat. José Muñoz.
3: I l'únic que ha demostrat avui és que és un president derrotat, interí i amb un consell esgotat. Continua sent el testaferro de Mazón atrinxerat al Palau. I el pitjor de tot és que té a la comunitat valenciana paralitzada. El futur de 5 milions de valencians i valencianes. La comunitat valenciana està preparada per passar la pàgina fosca del PP. El Partit Socialista està preparat per a governar.
0: També s'autoreivindica com a alternativa de govern Compromís, que valora que el PP només atén les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, fa una crida a eixes eleccions de l'any que ve per a triar, diu, entre continuïtat o canvi.
4: Els valencians i les valencianes portem més de 3 anys estèrils, sense rumb. Este govern no té més projecte que seguir en el poder. Per això, les pròximes eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit.
0: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari habitual del PP, ha demanat al president de la Generalitat més prioritat nacional. José María Llanos n'és el seu síndic.
5: Hemos dado pasos importantes, incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
0: I com sol ser habitual, s'han produït algunes concentracions a les portes de les Corts, aprofitant, coincidint també el debat de política general. En esta ocasió, els treballadors i les treballadores de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana, centres gestionats per entitats privades que denuncien pèrdua salarial davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les seues concessions. Amparo Sánchez.
6: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
7: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había

0: había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
1: Afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demandar l'incompliment de la llei. El 14 d'octubre es reuniran amb els responsables de la Conselleria de Serveis Socials per a saber en què punt està la renovació dels contractes caducats.
2: Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
4: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 233. La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe admet com a víctima la mort d'una dona de Catarroja que va faltar un mes després de les inundacions per una hemorràgia intracranial derivada alhora d'un hematoma causat per una caiguda que la víctima va patir a sa casa a conseqüència precisament de l'entrada d'aigua. Esta vesprada ha comparegut a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats, Salomé Prades, consellera d'Emergències el dia de la Dana i una de les dues persones imputades fins ara a la investigació judicial. Prades s'ha negat a declarar al començament, però segons ha avançat la compareixença, sí ha parlat i ho ha fet per a insistir en la seva versió, en que ningú no va informar sobre el barranc de Pollo i en que el màxim responsable era la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
5: Cuando iniciamos el CECOPI, la Confederación nos estaba diciendo que iba seco. El CECOPI se convocó por Utiel Requena, porque ya habían inundaciones, como marca el plan. Acto seguido, solo iniciarse el CECOPI, nos pusieron el foco en Forata, lo cual conllevaba que el señor Polo, como presidente de la Confederación o a quien hubiera designado, tendría que haber estado presente en el CECOPI y aún lo estamos esperando.
4: Esta és la seua veritat i no una altra, diu Salomé Prades, que avança que manté i mantindrà esta versió per ella i per respecte a les víctimes de la Dana amb les quals assegura haver parlat.
5: Jo me tinc que ratificar en lo que ja he dit en el juzgat perquè jo vaig viure el que vas viure. No puc canviar ni una coma, no vull tapar a ningú. Vull que se sàpiga la veritat de tot, d'absolutament tot, per les víctimes, sempre per elles. De veres, jo sempre he contat lo mateix, sempre, però és que no puc canviar la versió, no puc, perquè és el que jo vaig viure.
4: També al Congrés dels Diputats, però de matí, compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que diu que no ha mentit ni al Congrés ni davant la jutgessa Amparo.
1: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que els presents en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació, que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
6: Faltó la informació que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me creí que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
1: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo.
4: La Conselleria de Sanitat ha iniciat avui dilluns la campanya de vacunació i immunització davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip o la Covid-19. Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables. A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacunació i al llarg del mes de novembre ja començarà aquesta tercera fase que inclou la població en general. Carlos Butxó, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria SACHE, adverteix que es produirà el col·lapse assistencial de tots els anys.
7: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
4: Les importacions de mandarines i de clementines van assolir un rècord durant l'última campanya citrícola.

0: L'augment es deu sobretot a l'arribada de fruita de països de fora de la Unió Europea, com ara, per exemple, Egipte, que ha multiplicat els seus enviaments a Onda Cero Castelló. Juanjo Tobar.
1: També van créixer les entrades procedents de Sud-àfrica i el Perú. Des de la Unió Llauradora exigeixen clàusules de salvaguarda i aranzels superiors al 16%. Escoltem el seu portaveu, Carles Peris.
2: Les denúncies reiterades de que ja és hora d'aplicar clàusules de salvaguarda i aranzels del 16% entre els mesos de setembre, a partir del mes de setembre, en el cas de Sud-àfrica i en la segon part de campanya, pues, competidors com Egipte o Turquia, també perquè cada vegada està demostrat que tenen més presència en el mercat nacional i en el mercat europeu.
1: Dins de la Unió Europea també van augmentar les importacions procedents de Portugal i Grècia.
0: I contem a més que l'empresa xinesa Gaotian Hightech operarà la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt junt amb l'automobilística alemanya. Volkswagen tindrà el 51% de la propietat i Gaotian Hightech el 49% restant. En un comunicat publicat avui dilluns, aquestes dos companyies confirmen que es mantenen els plans previstos per a la gigafactoria del Camp de Morvedre pel que fa tant a inversions com a terminis d'obertura. Es manté, per tant, ixe termini d'obertura en el pròxim any que ve, en l'any 2027. Ara anem amb la crònica esportiva valenciana d'avui dilluns, d'este 28 de setembre. Als esports contem avui la primera roda de premsa de Javier Aguirre com a nou tècnic del Valencià. Bona vesprada, Edu, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Sí, ha sigut molt divertida, res a veure amb Corberán. Avui la notícia ha sigut, com dius, la presentació de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. El basco ha reconegut que no és temps de paraules ni de missatges, sinó de fets.
4: La gent està cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues, intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
3: A més, Wichu al Castelló, Víctor Fran, buena desplada.
5: Què tal? Bona vesprada. Jo fa la intenció d'aconseguir una complicada victòria en Butarque per tal de continuar com a líder de la segona divisió del futbol espanyol. Les de Pablo Hernández necessiten això si la victòria després de caer, guanyar a l'Eibar i els avançar en la taula classificatòria. A més, en quant al Villarreal, pendent dels futbolistes internacionals, via migdia ha jugat l'Uruguai de Santi Mourinho, ho ha fet sense la presència del futbolista del Villarreal.
3: Gràcies, Víctor. L'Elx comença una mini pretemporada a Múrcia. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buena vesprada, el Elche de Martín Anselmi ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde va a llevar a cabo una concentración hasta el viernes, aprovechando el parón de selecciones. Recordemos, sin Lucas Cepeda, con Chile, fue expulsado en un amistoso ante Canadá. Sin Roy Revivo, ayer jugaba de nuevo titular con Israel, partido de la Liga de Naciones con derrota 0-3 ante Irlanda. Y sin el canterano Adam Boyar, que va a disputar compromisos amistosos con Marruecos sub-23. En segunda división, mala jornada, porque el Eldense ha caído a zona de descenso tras perder ayer 1-0 por la mínima en el planteo ante el Burgos.
3: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera victòria per primera volta, 3 victòries consecutives a la categoria. David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada, tercera victòria consecutiva de l'Hèrcules, que s'impuso 0-1 a l'Àguilas gràcies a un gol de Àlex Jiménez i a les parades de Sandro Blasic. El conjunto alicantino mete la directa con estos 9-9. Nunca había ganado en primera federación 3 partidos consecutivos, así que l'Hèrcules de Beto Company empieza a asomar la cabeza por la parte alta de la clasificación.
3: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
0: O sigui, que li diuen el Vasco Aguirre. Sabem sí, per què és això del Vasco?
3: Perquè té avantpassats.
0: Avantpassats bascos, ell és mexicà, però té avantpassats bascos, no?
3: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
3: Adéu.
0: Ciao, ciao. I molta atenció, esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Ahir AEMET activarà la vista aronja per tempestes que poden ser puntualment fortes i amb caràcter torrencial. Pluges que podrien arribar a la línia de la costa, però en principi sense eixa perillositat de l'interior. La setmana que hem encetat avui, en qualsevol cas, serà prou inestable a tota la comunitat. Tenim per davant uns quants dies grisos, amb pluja i també amb una progressiva baixada de les temperatures. Atenció, insistim, tronades fortes esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Així està la Comunitat Valenciana 28 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Avui, emissió especial des de Tomelloso a Ciudad Real. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la